0: hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hoy por hoy Menorca, Edu Zendán.
2: Hola. Dotze i vint minuts al migdia, 21, ja, gairebé. Què tal, com estàs? Benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és dimarts, és 25 d'agost, darrer dimarts del mes, encara amb ja final d'estiu. Nosaltres seguim aquí, però acompanyeu-vos cada dia fins a les dues en directe. Per cert, que aquest divendres estarem a Sant Lluís, tenim programa en directe des d'allà, i la setmana que ve farem tres programes especials de festes de la Mare de Gràcia. En tot cas, ja arribarà el moment de xerrar d'aquests propers esdeveniments. El que ens centra avui és l'actualitat del dia i un munt de coses que tenim per oferir-vos en aquests propers hora i 40 minuts de ràdio. Així que no m'estendré massa amb aquesta presentació, anarem directament a Barraca i li demanarem directament a en Jordi Orius quin dia farà avui. Jordi, bona tarda.
3: Tarda, avui les temperatures en ascens a l'illa de Menorca, especialment les màximes cap a l'est de l'illa. Avui s'esperen valors màxims de 34 graus a Ciutadella, 33 a Maó. Pel que fa al cel, poc ennuvolat en general. A la nit s'espera algun interval de núvols alts. Pel que fa al vent, entre fluix i moderat de l'oest i del sud-oest, disminuint a la nit a vent fluix del sud. Demà, al cel s'esperen intervals de núvols mitjans i alts, tendint a la nit a cel cobert. S'espera també alguna precipitació feble i ocasional, acompanyada de fang i sense descartar-se alguna tempesta aïllada al llarg del dia. Pel que fa a les temperatures, demà, amb pocs canvis, les mínimes a la nit no baixaran dels 23 graus a Ciutadella, 22 a Maó. Les màximes, 31 graus a Maó, 34 a Ciutadella. Demà el vent, en general, fluix de component sud. És una informació d'EMET.
4: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
5: Atención, noticia importante. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. ¡Sin sorpresas! Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alaior. ¡No te lo pierdas!
6: Nuracom Fibra Óptica. WiMax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.

Anem a repassar el que ha donat de si al llarg de la història. El 25 d'agost, mira, un dia com avui, el president nord-americà Woodrow Wilson feia públic el boicot econòmic contra Mèxic, que era l'any 1913. Uns anys més tard, el 1919, naixia l'aviació comercial. Un avió civil de Havilland transportava dos passatgers de Londres a París en 2 hores i quart. Era, com dèiem, el primer vol comercial de la història. Un dia com avui, també, de 1932, el president de la República, Alcalá Zamora, commutava la pena de mort per cadena perpètua al general Sanjurjo després de l'intent de cop d'estat. Un dia com avui també és important, perquè el 1944 s'alliberava París. El general de Gaulle pronunciava el seu famós discurs "París alliberat" i anunciava el final de l'ocupació nazi al territori francès. Un dia com avui també el govern espanyol l'any 1989 donava llicència d'emissió als canals de televisió privats Antena 3, Canal Plus i Telecinco. Un dia com avui també, malauradament, Al-Qaeda l'any 2003 s'atribuïa l'atemptat contra la seu de la ONU a Bagdad, que va deixar un total de 23 morts. I també era un dia com avui, de l'any 2021, quan Portugal prohibia la lletra petita en els contractes de clàusules generals per facilitar la seva comprensió als clients. Una bona mesura, sens dubte, aquesta. Un dia com avui va néixer Claude Schiffer, va néixer Leonard Bernstein, músic nord-americà, i va néixer també Elvis Costello, músic anglès que té temes tan icònics com aquest famós She.

0: La 1:09 del migdia, continuem en directe a l'Oi Poro i Menorca, arrencam segona hora de programa, tenim moltes coses per endavant, així que anem ja directament a donar pas al nostre proper protagonista.
1: A l'Oi Poro cerquem els protagonistes.
0: Anem a xerrar ara en el nostre Oi Poro i Menorca d'aniversaris, d'aniversaris i de mobles molt, molt coneguts, perquè estem de festa, perquè... IKEA fa 15 anys ja que va arribar a la nostra illa i estan de celebració. Aquests dies tenen preparat una sèrie d'activitats per celebrar aquesta implantació 15 anys després aquí a la nostra illa. Nosaltres avui hem convidat a la nostra Iport Menorca en el responsable d'IKEA Menorca, en David Amat. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: 15 anys, es passen ràpid, no?, en certa manera. Quin balanç feis d'aquests 15 anys i la relació amb tots els clients menorquins?
2: Doncs beníssim, perquè l'acceptació va ser des del principi molt bona. Uh-huh. Han sigut uns 15 anys en els que hem anat coneguent i en el que hem pogut arribar a moltes cases dels menorquins. I hem après molt de la forma de viure aquí a Menorca, de la importància de la qualitat de vida, de compartir espais, de posar en valor aquelles coses que realment importen, no? I aquesta manera de relacionar-nos ens ha ajudat a créixer i a millorar, i volem seguir aprenent per poder arribar a més cases. I per això estem en constant transformació, sempre escoltant les necessitats dels nostres clients, adaptant-nos a les circumstàncies del mercat, que també mos mou molt, no? Uh-huh. Els problemes de vivenda, els canvis d'hàbits. Recentment hem renovat l'exposició afegint més inspiració i més assessorament, perquè era una necessitat, i a més, cada vegada portem més articles de venda directa perquè el client pugui venir i endur-se allò que vol. I seguirem creixent, però per suposat necessitem de Menorca i dels menorquins per fer d'aquest IKEA i del concepte d'IKEA algo útil i rellevant a la gent que vivim aquí a l'illa.
0: És una aposta, no? Sens dubte, una empresa tan grossa amb aquest nivell, apostar per un lloc tan petit i tan concret com Menorca, que sempre dona aquestes dificultats, no? Com va ser aquesta aposta per Menorca?
2: Bé, un repte per suposat, però sobretot una aposta pel que dius, per la proximitat, i per entendre la realitat de l'illa, perquè Menorca al final no ho podem entendre com un mercat gros, no? té característiques pròpies i necessitats diferents, i per això des del principi teníem clar que qui s'havia d'adaptar érem nosaltres, no l'illa nosaltres.
0: Exacte.
2: I per això hem arribat, no?, perquè al final necessitàvem combinar el que és una atenció presencial, que és superimportant i és el motor del nostre comerç, amb el que és el comerç electrònic també. Uh-huh. Acostar-nos als clients de la manera més senzilla i més fàcil, i, perquè al final podeu oferir les nostres solucions.
0: Tots tenim un moble d'IKEA a casa, com a mínim, no? Perquè és una cosa que sempre ha anat de tal manera que tots hem anat a comprar algun producte a IKEA. I sempre n'hi ha alguns que són potser els que tenen sortida, els que més, a més cases estan repetits. Quins són aquests productes que més es venen?
2: Ostres, i articles mítics d'IKEA, crec que em sembla que tots en tenim, no? Però la veritat, el que més funciona són les solucions que ens ajuden a viure, solucions per aprofitar l'espai.
0: Ha estat una de les grans avantatges, no?, que ha portat IKEA, no?, precisament d'aquestes solucions en un context on cada vegada les cases són més petites, on cada vegada l'estructura familiar també ha canviat una mica, no?

0: I què aporta aquestes solucions concretes, no?
1: Així és. I ho pots trobar per tot, eh? Perquè per descans, per organitzar la llar, per disfrutar de l'exterior, tenim també articles d'exterior. I home, aquí a Menorca no ens tanquem casa, no?
0: Exacte, és val d'estar tancats, si tenim espai per córrer. Ha canviat la manera de comprar també amb aquests 15 anys? Se sent, perquè hem passat, amb aquests 15 anys hem passat de crisis, hem passat situacions, hem passat un Covid, hem passat moltes coses i potser també s'ha notat a l'hora de comprar, no, la gent?
1: Sí, molt, molt, molt, ha canviat molt. Ara la compra comença a casa, comença a internet, no? Tots, inclòs jo, inclòs tots. Primer mirem, revisem, comparem, mirem mides. Clar. Ara bé, seguim necessitant i seguim demanant l'assistència presencial i que ens puguin donar consell i que ens puguin assessorar. I per això és important aquest format combinat. Nosaltres apostem molt per tenir col·laboradors ben formats, amb bona atenció, perquè pugueu venir i us puguem informar i us puguem assessorar. I després, si voleu acabar la compra a casa, l'acabeu a casa, no hi ha cap pega. Però sí, aquesta combinació d'atenció presencial i informació a la web, serveis, sobretot els serveis, també han pujat molt, evidentment.
0: Sí, això t'anava a demanar, com, clar, la sensibilitat té un problema de logística, no?, per a vosaltres com a empresa, per dur tot aquest material i després també aquestes entregues. Clar, no ser potser un gran centre d'IKEA en quant a que no, hi ha una exposició que és, bueno, que està potser també dimensionada, la realitat de Menorca, fa que soca d'esto, no? Que molta gent ja ve amb idea de casa de quin producte s'endurà, perquè ja ho heu vist, ha fet tota aquesta feina a internet i tal i qual, però clar, vosaltres això també us suposa tenir un estoc, no?
1: Clar.
0: Preparat.
1: Clar, la insularitat, ho sabem tots els que vivim a Menorca, tenim coses molt bones i coses que requereixen potser d'un més organització, que al final és el que ens toca a nosaltres. Okay. Perquè qualsevol eventualitat al final perjudica l'experiència de compra. I nosaltres treballem molt perquè tot funcioni, tot rodi bé, i si hi ha alguna eventualitat poder-la resoldre al moment i resoldre-la ràpid. Però sobretot informar. Al final, el client el que ens demana és saber quan m'arribarà la cosa i quina disponibilitat té. Per tant, nosaltres sí que treballem molt en que aquesta informació sigui veraç i sigui clara i accessible, i bé, són les condicions en les que treballem i ens ajuden a millorar. Ens ajuden a millorar i al final el que dèiem, no?, a innovar i tenir un model de comerç diferent que altres bandes.
0: Teniu també relació amb el teixit empresarial de Menorca? Perquè potser una miqueta la idea que es pugui fer la gent és que, clar, és una cosa que ve tota un pot de fora, però també hi ha manera de amb aquest teixit empresarial d'aquí poder fer feina amb ells?
1: Per suposat, o sigui, nosaltres la nostra activitat no la podríem dur a terme sense els transportistes que bé que són d'aquí, els autònoms amb qui col·laborem, les petites empreses que decideixen muntar el seu negoci amb els nostres mobles, per suposat, o sigui, tenim una relació entrellaçada que sense el teixit empresarial d'aquí no tindria sentit tampoc.
0: Xerraven abans de l'habitatge, no?, i xerraven d'aquestes solucions que sempre ha portat IKEA. Recordo un anunci que li regalaven, no sé si era un gerro, no?, i acabava tirant d'un tabic i acabava reformant totes a casa, no?, a vegades un petit objecte d'IKEA, però sí que dona solucions noves. Xerraven d'això, d'aquest format de família ha anat canviant amb els anys i també a nivell d'habitatges, d'espais a vegades ara són diferents. Això també ho heu hagut d'anar adaptant, no? També.
1: Correcte, perquè sí, és cert que la preocupació real de moltes persones de la vivenda i de com ha canviat les cases és important, és algo que s'ha de resoldre. Nosaltres des d'IKEA no tenim solucions per resoldre com està el mercat de la vivenda, però sí que tenim solucions per oferir possibilitats, solucions versàtils, aprofitar els espais multifuncionals. Al final, el que és l'objectiu, no?, és fer la vida més fàcil i més maca. També.
0: Són 15 anys d'implantació aquí, reptes que heu hagut d'anar superant també. No sé per on passa ara la mirada cap al futur.
1: Ostres, seguir treballant, tu, perquè és això, dius 15 anys, es diu molt ràpid, però són 15 anys de molta feina, de molta gent implicada. Estem molt, molt orgullosos d'aquests 15 anys i de la confiança que ens han donat els menorquins, i volem seguir treballant i tenint-la. I no ens toca més que seguir escoltant. Seguir escoltant quines són les necessitats, seguir escoltant quins canvis i canvis d'hàbit hi ha a la societat i quines són les demandes, i transformar-nos perquè al final és això, donem solucions.
0: Exacte. I estem de celebració, perquè al final aquí estem xerrant, però no estem xerrant de ser celebracions, perquè crec que, com deia, teniu actes preparats. Crec que ja mateix avui ja heu arrencat amb activitats, no?
1: Sí, correcte. 15 anys. 15 anys.
0: És una xifra. Jo soc molt de celebrar les coses quan hi ha un motiu. A vegades inclús podem celebrar sense motiu, fins i tot, però quan hi ha un motiu, està clar que és moment per celebrar-ho bé i per compartir-ho amb les persones que ens envolten, no?
1: Sí. Demà dimecres és festa grossa. Avui ja hem començat amb algunes activitats. Tenim un compte a comptes amb la Gemma Moll. I avui d'aquest vespre sobre el 7 vindrà Res de Sant Joan a fer-nos un poquet de demostració de ball popular, ball de bot, que és important per nosaltres, perquè al final és aquí a Menorca.
0: Exacte.
1: És Menorca.
0: Exacte. Aquesta identificació.
1: I volem que sigui Menorca, per suposat. I això, i demà fem festa grossa. Demà tot el dia tenim activitats. Tenim un DJ, tenim pintacares, ve el tauró perquè els fillets es puguin fer fotos amb el tauró, i moltes sorpreses, perquè tenim concursos, tenim sortejos, bé, i pastís, per suposat.
0: S'han de poder bufar.
1: I cantarem amb molts d'anys.
0: Bé, és
1: una manera també de celebrar-ho amb els menorquins i donar les gràcies per aquesta confiança. O sigui, jo... sí, veniu.
0: Convidem a la gent,
1: per suposat.
0: Durant tot el dia demà, també avui fosquet, amb aquestes activitats, amb aquest ball d'arrels de Sant Joan, demà, com dèiem, amb totes aquestes activitats que ens comentava en David. Ara nosaltres, David, t'agraïm moltíssim que hagis vingut avui fins als estudis de la cadena SER per xerrar un poc d'aquesta empresa tan emblemàtica i que tan arrelada està ja a la nostra illa.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Felicitats.
1: Gràcies.
2: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
3: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
4: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Concert final en Caminos d'Espanya, amb el quintet de metalls Spanish Brass. Dimecres 26 d'agost, al Parc Rubió i Tudurí, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
5: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
6: ¿Pensando en vender, comprar o alquilar en Menorca? En Finques Mur gestionamos todo el proceso inmobiliario por ti. Rápido, seguro y sin sorpresas. Trabajamos con estrategias inteligentes, marketing y contenido profesional para vender bien, sin quemar tu vivienda en portales. Valoraciones reales, compradores reales y asesoramiento personalizado en cada paso. Ven a vernos, estamos en Sarrebaleta 33 de Maó y síguenos en Instagram. Finques Mur, hazlo bien desde el principio.
7: Susana. Atenció famílies, aquest dijous posem el punt i final a l'esplèndid Festival Menorca amb doble funció de Pica Pica al Teatre Principal de Maó. El divertit grup de música i teatre infantil arriba amb el seu nou espectacle Mundo Pica Pica. Un espectacle interactiu ple de música, humor i jocs per passar-ho molt bé en família. Dijous 27 d'agost al Teatre Principal de Maó a les 16:30 i a les 19 hores. Entrades a la venda a les taquilles del teatre i a teatremaó.com.
8: Ràdio Menorca i l'Associació de la Producció Agrària Ecològica presentam Ecoser, un espai dedicat a trascar per l'agricultura ecològica i l'agroecologia, la producció ecolocal, la sobirania alimentària, la resiliència climàtica, la biodiversitat, les varietats locals, les races autòctones, amb el suport del Consell Insular de Menorca. APAEM, sembrar amb salut a Menorca, la cuim per a tu.
9: Torna la mostra de cuina menorquina. Del 18 de setembre al 4 d'octubre a Menorca es converteix en un gran aparador gastronòmic. Tens un bar o un restaurant? Inscriu-te abans del 31 d'agost a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca, patrocinen, transmet, Formatge Mahon Menorca i Foment del Turisme de Menorca.
10: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.

0: És ara el moment d'obrir aquest temps que dediquem a passar per el que és el programa que ens ha deparat el Festival d'Estiu de Música de Joventuts Musicals Amor. I és que el proper dimecres, 26 d'agost, hi ha el Parc Rubió i Tudurí, canviem un poc de l'escenari, i a partir de les 9 del vespre arriba Spanish Brass, quintet de metalls. Venen amb el seu programa Caminos d'Espanya, i per reiar-ne avui hem convidat un dels seus integrants, Inde Bonet. Bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Explica'm un poc què és Spanish Brass.
1: Bé, Spanish Brass és un grup de cambra que es va formar l'any 1989 en la Jove Orquestra Nacional d'Espanya. En aquells moments els 5 músics érem membres d'aquesta orquestra, la Jove Orquestra, i som un grup de cambra format per dos trompetes, trompa, trombó i tuba. És una formació de cambra prou clàssica dins de lo que és el metall, diguem que és la més coneguda dins de lo que és la família instrumental del metall. I som un grup de cambra, com dic, que es dediquem exclusivament a fer concerts des de fa ja molts anys. Tenim 37 anys d'existència com a grup i la veritat és que encantats d'estar al festival.
0: I en aquest cas, dues Caminos d'Espanya. Què és Caminos d'Espanya?
1: Bé, el festival es va demanar justament aquest programa perquè és un dels nostres discs. Tenim ara mateix gravats 36 discos. Este Caminos d'Espanya, és un disc que gravarem ja fa uns anys, que està dedicat exclusivament a la música nacionalista del principis del segle XX, amb música de Joaquín Turina, de Manuel de Falla, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Granados, bueno, tots aquests compositors meravellosos que hem versionat per a quinte de metall.
0: El treballar-hi un poc amb concretament aquestes obres, entenc que és una porta oberta a l'aplaudiment del públic. També és cert que, sempre dèiem, no? En funció allà on els músics aneu canviant d'escenari, de vegades, en funció de la zona geogràfica o de la cultura del país, allà on aneu, doncs, tal vegada se rep de manera diferent. Però, en particular, amb el que és un programa com aquest, no sé si trobeu que hi ha, doncs, no sé, com ho rep la gent en funció del tipus de públic que és?
1: Bé, és veritat que nosaltres, en els nostres, bueno, com bé dius, nosaltres tenim molts diferents espectacles o concerts, com vulguem dir-ho, i normalment el concert que més fem és un concert que li diem Essentials, que és un recorregut per música diversa, fem des de música barroca, música original per a quinte de metalls, o Dixieland Jazz, però també sempre fem música com aquesta que anem a fer al festival de Maó. Tinc que dir que mai poques vegades dediquem un programa tan en exclusiva per a aquest tipus de música, però evidentment, com dius, este programa i aquest tipus de música, que el fem molt, agrada moltíssim arreu del món. El fem en Estats Units, al Japó, a Europa, vull dir, realment la música espanyola encanta al públic, ens agrada molt i es sorprèn molt veure-ho interpretat per una formació com és un quinte de metall, no? Evidentment, des de l'Spanish Brass sempre intentem cuidar, i per a nosaltres és molt important, que les versions i els arranjaments de tota la música, però evidentment d'aquesta música de Manuel de Falla, d'Isaac Albéniz, de Granados o de Turina, que estigui la millor arranjada i que sigui la més fidedigna a la música que està escrita, no? Però, vamos, el públic li encanta, de fet, ara fa poc hem fet este programa que anem a fer a Maó, l'han fet al Japó, però en aquest cas el fem amb dos ballarins flamencos i un percussionista, i, bueno, la gent li acaba de peu, la veritat.
0: Ho puc creure perquè, evidentment, reien de bones obres i també teniu un bon bagatge. Encara que hi ha la peculiaritat, t'ho he comentat fa un moment, de on es fa el concert, no és amb un auditori ni dins un espai tancat, al contrari, és un espai obert, és un parc. Amb tu t'acompanya la tuba en Sergio Finca, hi ha també la trompa en Manuel Pérez, les trompetes Carlos Benató Grau i Juan José Salvador, tu estàs al trombó. Què implica en un moment determinat el no sé si és més difícil, no? El que el so funcioni amb un espai obert.
1: Bé, evidentment, també depèn, perquè n'hi ha llocs que toquem obert, en un parc, com dius, en un jardí o en un claustre, depèn de l'acústica. No sempre l'acústica que és a l'aire lliure és de la mateixa manera. Però és evident que que un grup com el nostre, com un quinte de metalls, sempre es pot adaptar millor a molts tipus d'acústiques, i en aquest cas a l'acústica a l'aire lliure s'adapta millor un quinte de metalls que un quarte de corda, evidentment. Però necessita un poquet més de sacrifici, un poquet més d'esforç, un poquet més d'energia, evidentment, perquè acústicament pues, donar el màxim i que la gent pues, ho escolti el millor possible. Però suposo, i estic segur, perquè no conec el lloc, però estic segur que el festival coneix ja molt bé com contractar a les formacions i estic segur que l'acústica del lloc serà meravellosa.
0: Esperem, en tot cas, que no sigui la darrera vegada que vingueu a Menorca i que repetiu tantes vegades com bonament es pugui. Doncs apreciem la música, la bona música, i el recorregut i la vostra experiència us precedeix. Spanish Brass, aquest quintet de metalls, amb Caminos d'Espanya, que arriba, recordem-ho, dimecres, al Parc Rubió i Tudurí. Volem agrair-te, Inda Bonet, que ens hagis acompanyat avui al nostre programa. Una abraçada i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres per donar ressò al nostre treball i ens veiem el dia 26.

0: Si vols saber què passa, Hoy por Hoy.
1: A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Molt bones festes, Sant Lluís.
2: Atenció, famílies, aquest dijous posem el punt i final a l'esplèndid Festival Menorca amb doble funció de pica-pica al Teatre Principal de Maó. El divertit grup de música i teatre infantil arriba amb el seu nou espectacle Mundo Pica-Pica, un espectacle interactiu ple de música, humor i jocs per passar-ho molt bé en família. Dijous 27 d'agost al Teatre Principal de Maó a les 16:30 i a les 19 hores. Entrades a la venda a les taquilles del teatre i a teatremaó.com.
3: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
4: ¡Atención! ¡Noticia importante! ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! ¡Solo esta semana te regalamos el IVA! ¡Sí, sí! ¡Te regalamos el 21% del IVA! Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! ¡Sin sorpresas! Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alaior. ¡No te lo pierdas!
5: Encore plus de basket européen, encore plus de musique internationale. Tournoi Estrella Dame Ciutat d'Emao, le 4 septembre à partir de 20h. Basket Menorca Paris Basketball, suivi du concert d'Avalanx avec Isaac Mascaro. Un match de présentation face à un véritable champion de la Ligue française, accompagné du meilleur de la musique dance en direct. Informations et billetteries sur basketmenorca.com. Estrella Dame Ciutat d'Emao, avec Basket Menorca et Turismo de Menorca, nous grandissons avec vous. Une île, une équipe.
6: L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port 2026. El Port de Maó s'omple de cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespres d'ara baixamar, enguany dedicat al record de Josep Begú. I viu la millor música en viu a l'aire lliure amb el cicle Música per sentir, amb activitats per a tothom i l'espectacular Copa del Rei de vaixells d'època. I recorda, cada dissabte, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa d'Estiu al Port a ajmaó.org. Ajuntament de Maó.
7: Nuracom Fibra Óptica, Wimax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local.
8: Sin llamadas a la hora de la siesta.
7: Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
9: En Menfis, las rebajas siguen en aumento. Terceras rebajas con descuentos irresistibles en moda, calzado y complementos. Corre a Menfis y aprovecha las últimas oportunidades antes de que se agoten. Para niños, conjuntos de verano, niño y niña, 10 euros. Bikini niña, desde 3 euros. En hogar, cojines variados, 3,75. Dos toallas de playa algodón egipcio, 25 euros. Sábanas Menfis, despiece, 50%. Menfis, tu estilo, ahora al mejor precio.
10: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
11: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaneda Ciutadella i Clínica Joaneda Mo, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaneda Mo al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaneda Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta. Twitter.
12: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
3: Una nova píndola de història de Ràdio Menorca amb Amador Marí. Aquí saludem, Amador, bon dia.
13: Bon dia.
3: Amador Marí és historiador, també és membre de l'IME, i amb ell estem repassant un moment de la història de Menorca que ens ha duit a conèixer, recordar o reconèixer aquella Espanya del 19, per anar arribant cada vegada més a prop, passant per la Guerra del Francès, fins al moment en què Menorca està a punt de revolta.
13: Exacte. El darrer dia ja van penjar rates, bueno, dels principals fets en relació amb aquesta revolta, que va començar el primer de març del 1810, i avui continuarem dient que ja a començament de juny regidors de Maó eren conscients del fracàs de la revolta. Així es van plantejar sol·licitar la inclusió de Menorca en l'indult que s'havia decretat arrel de la rebel·lió a Amèrica. Fins i tot es va plantejar la possibilitat de sol·licitar la intermediació del cap de les forces navals britàniques a la Mediterrània. Bueno, finalment això no es va fer perquè ja existia el rumor de que, bueno, els menorquins tenien predilecció pel govern anglès i els va semblar que la participació anglesa encara ho accentuaria. Hi ha que dir que els regidors maonesos es trobaven en aquest moment entre l'espasa i la paret, entre el governador i el poble. Progressivament les coses anaven tornant a la normalitat. Primer arribaran noves forces de l'exèrcit més nombroses i professionals. A poc a poc es torna a normalitzar l'ús de paper segellat i ja a final de juny són arrestats els regidors de Mo i de Ciutadella acusats d'estar implicats en la revolta. Uns mesos després, en octubre, el bisbe Joano regressa a Menorca. La primera mesura que prendrà serà la detenció del ja famós per als nostres oients vicari Pellegrí, que és conduït a Ciutadella, i també són empresonats altres persones de diferents pobles acusades d'haver amenaçat el bisbe. Cap a Nadal del 1810 es produeix la primera demostració de força del governador Villava, que ordena a 60 guardes valons que realitzin una secció forçosa a l'O. A lo darrer, la cosa no va passar de que, bueno, aquests soldats es van conformar amb endutzant un parell de sabates noves cadascun. Així tot, el governador, que et sentia terriblement humiliat per l'actitud que havien tingut els menorquins, la cosa ha arribat al punt que el 2 de març del 1811 va convocar en el seu palau en els regidors de Mo, fora de jurat major que ja està arrestat. Ens va fer compareixer davant els caps de l'administració, el ministre Vicent, de l'auditor de guerra, i també els caps militars de Marina i de l'exèrcit de Silla. Ens hi va exigir 80.000 duros en satisfacció d'una contribució que havia estat decretada el 1810 i que ell s'havia vist obligat a aturar. Bé, ho va fer amb amenaces molt violentes. Ens hi va dir que enviaria la marineria armada en ganivets perquè saquegessin Maó, que faria afusellar públicament els jurats, que eren, per entendre moses, que tenien el poder executiu a l'Ajuntament, que desterraria els consellers, que, com diu el seu nom, aconsellaven en els jurats. Bé, els regidors, després d'hores de pressió, ho acceptaren tot. Però quan un dia després se van assabentar que el governador Villava seria destituït, es negaren a pagar i, de fet, no van pagar mai. Durant l'any 1811 continua la repressió, es produeixen noves exempcions per mantenir la tropa, s'imposen més contribucions, es restableix la duana. Arriba un nou governador, en Pedro de Guimarães, regressen els funcionaris expulsats, es produeix la destitució de tots els jutges i batlles de Menorca. Poc després, l'empresonament dels batlles de Mou i dels batlles de Barri, que eren els que havien restituït l'ordre després de que esclatés la revolta. Un mes després són detinguts diversos funcionaris de la Reial Governació i també diversos funcionaris judicials menorquins, veïns de Sant Lluís, de Ló, de Mó, del Castell. Els regidors de Mó ordenen a la gent que tenien a Cadis, durant tota la guerra van pagar un diguem, ambaixador seu a Cadis per quan tenien que tractar alguna qüestió directament amb el govern, que gestioni la petició, una petició d'indult pels revoltats de Menorca i denunciï l'actuació del governador Guimarães. Hi ha que dir que el conflicte entre les autoritats maonès i el governador va ser constant. També hem de destacar que els regidors de Maó es van negar durant tot aquest període a delatar qui eren els responsables de la revolta. Poc després, en Guimarães va ser destituït i es van alliberar 50 presos que tenia detinguts. En aquest moment arribarà Isidoro d'Antillón, enviat per l'Audiència de Mallorca per iniciar sumari de tots els fets revolucionaris que s'havien produït. El primer que fa és alliberar els darrers presos que quedaven. N'Antillón és un personatge molt destacat. És un dels principals intel·lectuals liberals d'aquella època. Era jurista i científic. Es dedicava a la geografia i a l'astronomia. Entre altres qüestions, propugnava l'abolició de l'esclavitud. Era partidari de la reforma de l'educació i va ser qui va impulsar la prohibició de castigar els alumnes afuetades, cosa que era molt habitual en aquell temps. Va defensar la llibertat d'impremta, es va oposar en els gremis en favor de la llibertat econòmica i va simpatitzar notablement des d'un primer moment amb els burgesos menorquins. Com a bon aragonès, considerava en els Borbons la causa de tots els mals que patia Espanya i pensava que la modernització d'espectisme que havia estat la norma en temps de Habsburg era la solució a la situació del país. Per ell, les institucions forals de Menorca eren el darrer vestigi que quedava a Espanya de les antigues llibertats que calia recuperar. Després va ser elegit diputat a Corts i se'n va anar cap a Cadis, on va defensar cada cop que va tenir ocasió la innocència dels menorquins. Malauradament va morir en estrelles en els 36 anys a conseqüència de les ferides rebudes quan sortia d'una sessió de les Corts el novembre de 1813. L'atacaren tres absolutistes i li pigaren una espasada. No va morir, però la seva salut no es recuperarà mai. Després del cop d'estat d'en Ferran VII, on va acabar la Constitució, ordenà la seva detenció. A la llista de 40 liberals que havien de detenir està dins dels 5 primers. Ell es trobava un poblet d'Aragó, greument malalt, ja he dit, mai es va recuperar. Així tot va ordenar que el traslladessin a la presó de Saragossa. En els 3 dies de sortir del seu poble, va morir, no va resistir el camí. Era tan odiat pels absolutistes que uns anys després, el 1820, quan es va proclamar el trienni liberal, que va ser que després d'un alçament militar es va tornar a posar en vigència la Constitució de 1812 a Espanya, els absolutistes van entrar en el poble on està enterrat Nantillon, el van desenterrar, el van cremar, el seu cadàver, i van escampar les cendres perquè no quedés record des que havia estat un dels liberals més brillants d'Espanya en aquell temps i que havia defensat en els menorquins tot el que havia pogut. Deixant aquesta cosa, que encara que no té una relació directa, si mos presenta com hem de situar aquesta revolta, hem de dir que a lo darrer Isidoro d'Antillón no va acusar directament a ningú i proposar que s'inclogués els fets de Menorca en l'indult que havia decretat contra, bueno, a favor dels súbdits americans, que també havien sublevat el 1810. No ho va aconseguir, hem de tenir present que els menorquins tenien massa mala fama. Finalment, no serà fins 1815 que es publicarà la sentència, on, tinguent en compte que els responsables no havien pogut ser identificats, van ser indultats en la condició de que es paguessin 50.000 duros per part de les universitats, és a dir, els ajuntaments de Mol, Lo i Mercadal. S'ha de dir que les autoritats de Ciutadella van saber actuar amb molta astúcia i es van alliberar de la munta. Es van declarar que no havien tingut res que veure amb aquests fets, malgrat que ets l'únic poble de Menorca on es va destrossar l'escut d'Espanya. Però bé, això és una altra qüestió.
14: Moltes gràcies per el recorregut per la història de Menorca en aquestes píndoles que ens apropen, sens dubte, a saber conèixer i reconèixer un poc més el que és la nostra pròpia història d'aquí, de Menorca. Gràcies per haver estat amb nosaltres, Amador, i ens retrobem en la nostra propera píndola.
13: Gràcies per seguir el nostre programa. A reveure.
15: Prepárate para cantar, bailar y dejarte llevar por una de las bandas imprescindibles de la escena indie nacional. Dorian llega a Esclaustra el miércoles 2 de septiembre a las 21 horas con sus grandes canciones y un directo lleno de fuerza y emoción. Dorian en concierto. Más información y entradas en esclaustre.com.
16: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
17: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Concert final en Caminos d'Espanya amb el Quintet de Metalls Spanish Brass. Dimecres 26 d'agost al Parc Rubió i Tudurí a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Mahó. Sense música no hi ha vida.
18: Uno de enero, dos de enero, tres de enero, cuatro de enero, cinco
19: y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
20: Kia, movement that inspires.
19: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
0: Más baloncesto europeo, más música internacional. Torneo Estrella Damm Ciutat de Mahó, 4 de septiembre a partir de las 20 horas. Básquet Menorca, París Basketball y concierto de Avalanche con Isaac Mascaró. Partido de presentación contra todo un campeón de la Liga Francesa y la mejor música de baile en directo. Información y venta de entradas en basketmenorca.com. Estrella Damm Ciutat de Mahó con Básquet Menorca y Turisme de Menorca. Creixem en tu, una illa, un equip.
21: Tertúlies d'estiu a la fresca a Es Mercadal. Primera Saharaui al Congrés dels Diputats. Què significa això pel poble saharaui? Antesh Sidi, primera diputada saharaui per Mas Madrid. Presenta Vicenç Vidal, diputat de la coalició Sumar Més. Dimecres 26 d'agost a les 20 hores a la placeta de l'Església. Ajuntament d'Es Mercadal.
22: Este verano tienes un 20% de descuento en Hobbymar. Del 15 al 31 de agosto en Hobbymar tienes un 20% de descuento en todo el mobiliario exterior. Mesas, sillas, sofás, tumbonas, todo lo que necesitas para disfrutar más del verano. Para todos los espacios y presupuesto. Visítenos en Alayor, Mahó y Ciutadella. Hobbymar, desde 1976, alargando tus veranos.
23: La 1:53 de la mañana pasada, ¿quién es la situación del estado de la mar? Avui tenim una previsió marítima que anirà millorant al llarg de la jornada. Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia, tant al nord com al sud de Menorca bufaran vents de ponent i llebeig de força 3 a 4 que aniran perdent d'intensitat durant la nit. Posteriorment, el vent girarà a component sud i demà al matí entrarà el vent de l'est. L'estat de la mar és de marejol durant bona part del dia i tendirà a disminuir probablement cap a la segona part de la jornada. El canal de Menorca la situació serà similar, amb una progressiva baixada de la intensitat, tant del vent com de l'onatge. No hi ha avisos marítims meteorològics vigents per al dia d'avui. Aquesta és la previsió de l'estat de la mar.
24: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
25: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
26: Y ahora busco el pasado.
27: Cuando la psicodelia y la rumba más canalla se encuentran sobre un mismo escenario, puede pasar cualquier cosa. Miércoles 26 de agosto a las 21 horas, Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes llegan juntos a Esclaustra con un directo único y sorprendente. Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes en concierto. Más información y entradas en esclaustra.com.
28: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
29: ¡Atención! ¡Noticia importante! ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! ¡Solo esta semana te regalamos el IVA! ¡Sí, sí! ¡Te regalamos el 21% del IVA! Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! ¡Sin sorpresas! Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alayor. ¡No te lo pierdas!
30: ¿Y a ti cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
31: Búscanos en beds.es.
32: Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris. Perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.
33: Dedicatòria amb Pep Portella.
1: Bon dia. Los Buitres es formen a Madrid l'any 1963 i debuten el 1964. El grup està format per el cantant Quique Martínez, Joan Valenzuela, guitarra solista, Manuel Mínguez, guitarra rítmica i harmònica, Michael Navas, baix, Diego Cascado, bateria. El mateix 1964 ja entren a Colúmbia Espanyola per enregistrar un primer disc que es va publicar el 65 amb temes que eren tots seus. El disc va tenir poca repercussió, va ser motiu de la separació d'aquest grup. Al cap d'un temps, Manuel Mínguez va refer el grup amb altres músics, entre ells un germà d'Ana Maria del Carmen, aquella Maria del Carmen i sus muñecos, recordeu? El 1967, amb l'entrada de Salvador Boris Benzo, molt conegut a Madrid, el grup es va passar a dir Boris i los Buitres, però el fracàs en el Festival de Valors Nous va fer que es dissolguin per sempre. Els escoltarem en un twist clàssic. Los Buitres canten Twist i Gritos.

Bones tardes, mallorquinistes. Què pot dure l'alegria a la casa d'un mallorquinista patidor? En 8 dies han passat d'estar hiperemocionados a la lliga hypermotion, estar hipertensionados a la lliga hypertension. Un toc d'atenció, un aviso a navegantes. No, no, no som equip, no som un equip de primera que jugui a segona. Qui diu això no en té ni idea. O sap més de tenis que de futbol, que tot pot ser. Som un equip de segona que jugui a segona, perquè, entre altres coses, la passada temporada varen fer mèrit de sobre. Estem aquí per dolents, així de clar. I el que mos espera no serà fàcil. Ara ja ho saben tots. Visitàvem ahir el Granada, un partit que va estar a l'aire fins a darrera hora pels terratrèmols que han assetjat la capital nazarí els darrers dies. I el resultat final ha estat un autèntic terratrèmol. 2-0 a l'escala Richter de la confiança mallorquinista. L'equip A, Adri Fuentes, Adrián Liso, Arnau Puimal, Àlex Sala, Antoni Urroca, Abu Baca Semáforo, Arnau Tenas i ara també Adam Busta i Alberto Moreno. Tots se lletrà, menys en Josep Cerdà, tots en va. A de A primera. Fins i tot jo he arribat a pensar que hem fet un bon mercat. Me siento sucio, molt brut. Però el problema també és que aquests jugadors que mos pareixen bons són ara mateix un desconegut per nosaltres. Sabeu una estona, bones maneres, bon futbol, però també moltes lagunes i un equip poc estructurat encara. El que més enyor de tots que s'han anat és no m'ha mascaré, ja vos ho dic. Hi ha molta feina a fer, perquè entre altres coses hi ha 11 cares noves. Fa falta temps, fa falta paciència. Varen començar el partit, això sí, en pla dominador. De fet, en els 2 minuts, en Fuentes, se va presentar tot sol davant el porter. Però de moment aquest davanter està demostrant molta potència, però té un petit problema. Té el peu esquerre barallat amb el peu dret. Que s'embuia, vamos. El Granada pareixia inferior, a pesar de jugar en jugadors d'il·lustre llinar. El fill de Manolo Lama, un tal Dembélé, com a pilota d'or, un Alcaraz, gran tenista, i per colmo me'l va fer gol un tal Alemany, com en Mateu, que condena. Un gol, per cert, on el nostre porter estimat hi has pogut fer un poc més. De moment dona més bon rotllo que seguretat, ho hem de dir. Podríem dir que per ara Arnau Tenas és un porter simpàtic, simpàtic. Esperant que vagi millorant. A partir d'aquí, el partit va ser un descontrol embatat del Mallorca, que sempre acabaven en res per una mala decisió, imprecisions i pèrdues incomprensibles de pilot. Va debutar en butsa, intentant-se una butsa dins un ull a la defensa rival. Va tenir els papers en regla just a darrera hora, abans de començar el partit. Va debutar també en Cerdà, va sortir el Liso, en Puimal, que curiosament és el primer nou fitxatge que fa un gol. Això sí, la putada és que va a la pròpia porta. Arnau, muy mal, cago en dena. En una jugada surrealista que mos va deixar liquidats quan faltaven més de 10 minuts per acabar. Una vergonyosa decisió de l'impresentable soplapitos xufletero Ice Rage, un àrbit molt dolent, que mos fa recordar que de fet estem a segona. I aquesta mona va pitar quan la pilota estava en joc, cosa que invalida la jugada. Ai, rei, que malo eres. En fi, mallorquinistes, passar pàgina. Ara diumenge molt vista el seu, de Ceuta, escolista. Hem de millorar. I ho farem perquè, si no, serà impossible farmear aura, ara que està de moda. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorquet de sempre.